I després de conèixer aquesta història, de les que ens arriben al cor, així que ho conta tan tranquil, però per a la resta de persones és un heroi. Ara ens anem directament a saber com està la situació a Lloret de Mar.

0: Connectem directament amb el Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja, a la platja nord de Gandia. Avui ens atén Òscar Vera. Òscar, com està la bandera per allí?
1: Bon dia. Sí, bon dia. Avui tenim bandera verda, la mar, totalment com un plat. I una influència, ja es nota que estem en ple juliol, un 90% en l'arena.
0: Vaig a que s'està de luxe i vorets a mar, no?
1: Sí, així no és. Està bufant un ventet de llevant suau, que per lo menos refresca un poquet, i el de bandera verda la mar com un plat.
0: Molt bé, Òscar, doncs moltíssimes gràcies per apropar-nos aquesta informació de primera mà des de la voreta de la mar. Moltes gràcies.
1: De res, adeu.

0: Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
1: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Onteniente y Xàtiva, o visítanos en ulsanmotor.com.
2: Baratillo Top está en Gandía este verano. Encuentra todo lo que necesitas para la playa. Sillas, sombrillas, colchonetas, flotadores, también electrodomésticos, herramientas, muebles auxiliares, sillones. Y no te pierdas nuestra caja sorpresa, con oportunidades únicas a precios increíbles. Baratillo Top. Calidad, variedad y precios irresistibles. Visítanos en Avenida de Valencia 74, Gandía.
3: Ahora, sin cocinar, puedes comer bien sano, también en Oliva.
4: Hemos abierto nuestra nueva tienda en Oliva para que tengas Cafuster bien cerca. Platos de toda la vida, hechos como en casa y pensados para ponértelo fácil. Calfar, obrir y disfrutar. Che, això sí que es tin de trellat.
3: Cafuster, ahora también en Oliva en el Paseo Lluís Vives número 9, o haz tu pedido en nuestra tienda online cafuster.com. Con Cafuster en la nevera, en casa o donde quieras, en 4 minutos, a comer.
5: Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
6: Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
7: Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
8: Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
9: Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
10: Llega la emoción del Mundial y en Moy Motor lo vivimos a lo grande. Ebro, patrocinador oficial de la selección española, te invita a disfrutar de todos los partidos de La Roja junto a Moy Motor. En tus bares Moy Motor, Bar Penalti, Bar Cocos y Bar Peña El Barril podrás vivir la emoción del Mundial con regalos, sorpresas y el mejor ambiente para animar juntos a España. Este Mundial juega con La Roja y vívelo con Ebro Moy Motor.
11: Ja vos anunciàvem a principi de programa que l'actualitat de la nostra comarca passa inevitablement per les festes dels pobles. Este matí ha arrencat el Dia dels Moros i Cristians a Rafael Cofer, i allà que se n'ha anat el nostre company Daniel Ardiz. Dani, bona vesprada. Com esteu de calor per ahir?
12: Molt bona vesprada, bona i calorosa vesprada, sí, perquè sí. La veritat és que Toni i jo tenim les samarretes, però banyades no, lo següent. Però escolta, això en mig de festa es fa més suportable, no? Creus, pues
11: sí.
12: Celia?
11: Pues sí, la veritat és
12: escolta,
11: que sí.
12: Digues. Estic envoltat de moros i cristians, perquè ja sabem que avui és el seu dia, sí. I hi ha un nom propi que sona i molt, i avui ha estat l'encarregat de fer ese parlament en la façana, en el balcó, la balconada de l'Ajuntament, és el capità de la fila Pilates, Juanjo Montparler. ¿Qué tal, Juanjo?
13: Hola, bon dia, molt bé. Estem així...
12: Com estan ante el dia de avui?
13: Pues la veritat és que molt bé. Tenim tot el poble així convollat i estem passant de categoria. Estem passant molt bé.
12: Bueno, has dit, ja hem escoltat el teu parlament, convidant a la festa a tots els veïns, veïnes. Correcte. I a tots els pobles de la contorna, perquè capitania, això és una responsabilitat. Com porteu i esperant l'entrada d'esta vesprada?
13: Sí, sí, portem tot l'any treballant per a esta esperada, per a este moment. Portem molta faena darrere, faena que no es veu, i sols volem que tot isca bé, segur que tot és bé, i que, i que la gent que vinga a veure pues, que gaudisca i s'ho passi de categoria.
12: Bueno, ara mateix estàs molt ben acompanyat,
13: sí.
12: I és la persona que també t'acompanyarà en la carrossa esta vesprada. Presenta'ns, qui és? Doncs
13: pues ell és Àlex, és el meu fill.
12: I tenia que estar amb tu.
13: Sí, pujarà amb mi de la carrossa, li fa il·lusió i jo desvenit.
12: Àlex, quin moment més bonic serà, no? Com, tens ganes de que arribi?
14: Sí, ara no estic tan nerviós, però estic segur de que quan arriba ja dalt, antes d'eixir, estaré més nerviós encara.
12: I bueno, les festes, tu imagina que des de xiquet, des de menudet, pirata?
14: Sí, des de que vaig néixer soc pirata.
12: I no vas a canviar de fila?
14: No, mai.
12: No te ve clar, no?
13: Tenim ahí una bona descendència.
12: Fantàstic. Bueno, sí, sí. Moltíssimes gràcies, Juanjo, Àlex, a disfrutar-ho, que encara queda dia per davant, i moltes emocions per a viure.
13: Moltes gràcies. Jo espero que vingueu a veure'ns, que segur que ho passareu superbé.
12: A quina hora són les entrades?
13: Pues mira, a les 7:30 comença l'entrada de bandes i a les 8 comença l'entrada.
12: Perfecte, doncs sí, sí. Pues així estarem. Gràcies.
13: A vosaltres.
14: Adéu.
12: Celia, sí. L'any passat, bueno, l'any passat no, l'any que ve serà ostentarà la capitania i enguany complixen 20 anys. Són la fila Alcoferfers. Pablo, molt bona vesprada.
15: Bona vesprada, com estàs?
12: Jo encantat, i vosaltres en el paraíso, no?
15: Vosaltres ara encantats, és el nostre dia, i estem molt contents de disfrutar aquest dia entre vosaltres.
12: Perquè m'han dit que tu també portes en les venes això de la festa de moros i cristians.
15: Sí, un poquetet. Nosaltres ja fa 20 anys vam acabar el festet, vam muntar la comparsa, i ja fa 20 anys que així, i estem molt contents de que la festa vagi creixent cada dia, veient que la gent cada dia està més contenta de moros i cristians de fer cofer.
12: I tant. L'any que ve, capitania, ja ho teniu pensat la cosa? Massa pronte.
15: Massa pronte no, perquè aquestes coses s'ha de preparar bé perquè és que una capitania bonica, xula, igual que han fet la comparsa Pirates, que este any triomfaran segur perquè s'ho han currat tot l'any, dia tras dia, i este any serà un gran dia per a ells.
12: Perfecte, 20 anys, però hi ha una fila, m'han dit Pablo, que és més veterana que vosaltres.
15: Hi ha una fila que són més veterans, porten ja molts anys més que nosaltres i saben més d'això que nosaltres.
12: Dius tu el nom de la fila o el dic jo?
15: El dic jo, va, el Ben Fadrí.
12: El Ben Fadrí. Doncs pues mira, se suma, perquè Celia, nosaltres, en representació del Ben Fadrí, que són els més fadrins de totes les filaes de Rafalcofer, Salvador, què tal, com va la festa?
16: De categoria, passant com me puguem la calor esta.
12: Prova dir-te. Esta vesprada, com ho fareu?
16: Com ho farem? Veient, traguejant.
12: Un petit laureta ben penjant.
16: No. Si vas baixant, pam, ben hidratat, no passa res.
12: Una cosa, els Alcoferfers tenen 20 anys, vosaltres?
16: Nosaltres crec que som del 80... del 82 o del 92?
12: Més de 30 anys.
16: Més de 40.
12: És un truc dels periodistes. Quan no sabem exacte, diem més de.
16: Més de 40.
12: Més de 40 anys.
16: Sí.
12: Pues, estàs molt jove.
16: Sí.
12: Ara que esteu els dos així, com veieu... Bueno, tu ja m'ho has dit, Pablo, que els Pirates triomfaran. Tu com veus la cosa?
16: Jo crec que són joves i tenen molta gana. Joves, molta gana i... Van fent. Tenen gana de... Sí. Són bons.
12: El Ben Fadrí com veu el futur de la festa Rafalcofer? Estem en 6 filaes. La cosa anirà més?
16: Jo crec que pel poble menudet que és, que som, estem sobredimensionats. Però jo crec que alguna altra s'apuntarà. Sí, acaba volta més. Això és un... Ja no n'hi ha parar.
12: Hi ha lloc i ganes per a més, no?
16: Sí.
12: Doncs bé, moltes gràcies. A seguir disfrutant de la festa i que esta vesprada vagi molt bé.
15: Sí, esperem que vinga... Encara que falla esta calor, que no es pot aguantar, però que la gent de la Safor vinga a veure molt.
12: Així estarà càmera i perista. Equip complet per a portar-ho a través de Telesafor a les cases. Doncs
15: pues esperem que vingui dia. Tota la gent de la Safor vinga a veure molt i que segur que disfrutarà. Aixant.
12: Hola, guapa.
17: Hola.
12: Com el diuen?
17: Marta.
12: Marta, tu coneixes este home, Salvador?
17: Mon pare.
12: És ton pare. Tu també eres del Ben Fadrí?
17: Sí.
12: Però tu vas fresqueta, millor així. Esta vesprada vas a desfilar?
17: Sí.
12: Tens ganes?
17: Sí.
12: T'hauràs de maquillar, pentinar...
17: Sí.
12: Després de dinar, no?
17: Sí.
12: Perfecte. Gràcies.
16: Vale, a vosaltres.
12: Volem acabar, Celia, amb l'alcalde. Sí, estava buscant l'alcalde, no el trobava, perquè, per cert, estem així en la primera càbila que es visita avui de les dues, que és la de tropes alvidianes. Després se'n van a la de guerrers de l'era. I ja tinc l'alcalde, jo sóc molt forte, què tal?
18: Hola, molt bé, molt bona vesprà.
12: Un primer van a rapidet de les festes.
18: Vale, molt bé, molt contents. Encara que el temps no ens acompanya molt per la calor, però de categoria.
12: Bueno, que ja sona la música, això vol dir que continua la visita. Alcalde, gràcies, seguim veient per així.
18: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Adéu, fins ara.
12: Celia, com sé que t'agrada la música,
11: vale.
12: Acabem amb la música, són la Charanga Atòmica Band, que està acompanyant en aquesta visita a Càbiles. Escolta, que tinc moltes coses més que contar. Tornem després?
11: Vale, pues fem això. Després tornem a connectar amb tu. Et pareix?
12: Perfecte. Pues que sona la música, Celia. Fins ara.
11: Fins ara, Dani. Moltes gràcies. Quin ambientazo n'hi ha per ahir.

0: Això pel que feia a les festes de Rafael Cofer i la calor. Amb la calor, què fem? Doncs si volen saber com preparar-nos, esta vesprada hi ha una xerrada a Benirredrà en aquesta direcció. L'encarregada de donar-la o d'impartir-la és Mari Carmen Fernández del Moral, farmacèutica i nutricionista. Mari Carmen, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Conta'ns, de què parlarem en esta xerrada?
1: Pues anem a parlar un poc de la onada de calor. Què és una onada de calor? Com ens pot afectar? Què símptomes podem... bueno, dins de tot com ens pot afectar, el més greu que ens pot passar és un colp de calor. Entonces, quins símptomes podem presentar en el colp de calor i com hem d'actuar i què deguem fer i quines coses no deguem fer per poder combatir-lo. Després també un poc una sèrie de consells on direm davant d'una onada de calor per no arribar a tindre aquesta complicació més greu. I un poc també, quan són persones més majors o persones més vulnerables, algunes voltes tenen com la sensació de set un poc com disminuïda. Entonces, per tal de que s'hidraten, el que els anem a recomanar també són una sèrie de begudes saboritzades perquè també s'hidraten un poc més. I quines fruites i verdures són més riques, o sigui, més riques en aigua, en quantitat d'aigua, i com podríem preparar-les tant en sopes fredes com en salades per tal d'aconseguir major quantitat d'hidratació.
0: Clar, Mari Carmen, és curiós perquè en un colp de calor o quan està a punt d'agafar-te un colp de calor no té set. O sigui, el cos actua al contrari, no?
1: Clar,
0: perquè està deshidratat realment.
1: Exacte. Entonces, el que convé també és hidratar-lo i entonces... per això també com aconsellar, perquè n'hi ha moments que si la persona ha perdut la seva consciència, no li deguem donar aigua per tal de que no s'ofegui, perquè la capacitat de deglució està inactiva i entonces podríem provocar-li majors danys. I entonces és molt important també saber com hem d'actuar, perquè quan antes aconseguim baixar-li la temperatura a la persona i arriba l'assistència sanitària, les complicacions són menors.
0: Claro. Clar, has parlat de que parlareu esta vesprada del que és una ona de calor, com es pot afectar, contamos què és... I com es pot afectar?
1: Pues una
0: un abans, perquè la gent vull ganar també d'esta vesprada.
1: Exacte, perquè si ho diguem tot ara, la vesprada ja ens quedarem a soles.
0: Un abans, pues, un resumet.
1: Sí, un poc, un resum. A veure, una onada de calor és un període de diversos dies en el qual la temperatura és més alta de lo habitual i al final no baixa la temperatura. Inclús per la nit les temperatures continuen seguint molt elevades. I això pues, es pot produir problemes tant a la nostra salut com al medi ambient i ens afecta també un poc a la nostra vida diària.
0: Com ens pot afectar, per exemple, en la nostra vida diària, suposo, pues, això, no? El que ha passat estos dies, que es cancel·len activitats...
1: Tenim també més... ens notem més cansats, com agotats, poden tindre marejos, dolors de cap... Inclús per la pèrdua d'electrolitos que produeix el suar més del normal, pues, podem tindre inclús dolors en els músculs. Després, les persones que tenen problemes d'enfermetats cròniques, pues, aquestes persones poden empitjorar la seva malaltia. També tenim alteracions del son, ens costa més dormir, per això també es notem més cansats. I ja la més greu de totes, com he dit, és el colp de calor.
0: I el colp de calor ens afecta a tots per igual? On hi ha persones, per exemple, els majors o els més menuts que tenen més possibilitats de patir-ne un o tots igual?
1: A veure, les persones majors i els xiquets, quan més xicotes són, tenen un problema i és que el seu cos no és capaç de termorregular correctament. Això significa que quan la temperatura del seu ambient és molt elevada, això el que es produeix a ells és que ells també, la seva temperatura s'eleve.
0: Claro.
1: I també, entonces, és per un problema fisiològic més que res, que el cos perd aquesta capacitat que té de termorregular-se.
0: Sí.
1: Entonces, en les persones molt majors i en les persones més menudes, inclús bebès, aquest problema s'agrava.
0: Uh-huh. I, per exemple, en un bebè, com ho podem detectar, que està tenint un cal de calor?
1: A veure, en el bebè... No. Sí, tindria, lo que sol passar és que la pell està molt calenta, poden n'hi haure pèrdues de coneixement i la temperatura corporal notarem que el xiquet està com molt irritat, si li ficarem el termòmetre tindria una temperatura elevada, o sigui, tindria febre, i això ja tindríem que fer-li una, ja deuríem requerir d'atenció mèdica de forma urgent.
0: Molt bé, Mari Carmen, és molt interessant. Esta vesprada, on i a quina hora tenim que anar per a saber més?
1: Doncs pues, deu anar a l'Ajuntament de Benirredrà, en l'Aula de Cultura.
0: Vale. A l'Aula de Cultura, a quina hora?
1: A les 8 de la vesprada.
0: Perfecte, perquè no faci tanta calor, ho tenim tot pensat, eh?
1: Exacte, per poder també, no, per no ficar en risc a ningú.
0: Exacte, i el públic és un públic general, no? Va dirigit a un públic general, sí. Imagina, no?
1: Exacte, sí, va dirigit a tot el públic i pues, un poc també pues, per saber també com diguem actuar tots.
0: Molt bé. Mari Carmen, moltíssimes gràcies.
1: De res,
0: que vagi molt bé esta vesprada. Gràcies.
1: Gràcies, adéu.

0: Hoy por hoy Gandía.
1: La 1:07 del migdia. Anna Llopis, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Fem un repàs de l'actualitat.
2: Sí, comencem per successos, Celia, perquè ahir hem de lamentar una mort en la platja de Daimús, un home que va faltar ofegat. Els socorristes ja el van traure de la mar inconscient, va arribar el sistema sanitari, però no van poder fer res per ell. L'autòpsia determinarà les causes de l'ofegament. Mm. Un lamentable succés. Per desgràcia tenim sempre algun en estiu en relació a aquests temes. Sí. I en Tavernes de la Vedina també la policia local va rescatar a un home que s'havia perdut, s'havia despistat en la ruta, un ciclista en la ruta de les Creus, i gràcies a aquest dron, nou dron que té la policia local de Tavernes, el van localitzar i el van poder traure a un lloc més segur. L'home anava un poquet sense aigua, no tenia molta cobertura en el mòbil, coses que passen, i clar, en l'últim moment va poder cridar al 112, va dir estic així, i gràcies al dron el van poder localitzar. I un succés que publica el diari Levante, i intentarem ampliar la informació d'ací uns moments.
1: De cara a l'hora 14.
2: De cara a l'hora 14, i és que busquen a un bebè que ha estat furtat de l'Hospital Francesc de Borja de Gandia. La primera hipòtesi és que apunta que ha sigut el pare el que se l'ha portat. Mm. Està la policia investigant.
1: Val, doncs ahir ho deixem.
2: Ah, sí, ho deixem, els successos.
1: Molts successos este dijous.
2: Sí, i una altra qüestió, Celia, recordes que vam entrevistar fa no res al regidor de contratació d'Oliva, que ens comentava que la Generalitat Valenciana havia deixat de subvencionar l'autobús que va d'Oliva a la platja aquest estiu, que havien fet una contrata ràpidament per a poder donar aquest servei des del consistori? Doncs la Generalitat ha rectificat i diu que sí que va subvencionar fins al 31 de setembre.
1: Bueno, Joan Mata, responsable de contractació. Bona vesprada, d'Oliva.
3: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, esta notícia suposo que serà bona, no?, per al municipi.
3: Bueno, anem a veure, perquè ara estem treballant en tots els actors implicats en la prestació del servei, i n'hi ha que veure això com es materialitza, perquè clar, el servei va finalitzar el dia 31 de juny i per tant s'extingueix tota relació jurídica entre les parts. I ara la Generalitat mos comunica el divendres dia 3, que el divendres dia 3 a les 3 del migdia, mos comunica que, bueno, que rectificava i que ho mantenia fins a desembre. Però clar, així n'hi ha més actors implicats i n'hi ha que veure si això es pot mantindre, no es pot mantindre, o com s'ha de procedir, perquè clar, ara la situació és més complicada del que a priori pareix. Quan uno desmunta algo, després tornar-ho a muntar, de vegades sobren peces on ne falten.
1: Però bueno, de moment entonces hi haurà autobusos cap a la platja.
3: De moment tot continua en normalitat com fins ara.
1: Vale.
3: De fet, jo personalment, clar, nosaltres la notificació entra el divendres a migdia, el divendres a les 3 de la vesprà, i l'analitzem el dilluns, dia 6, dilluns, avui estem a dijous. Nosaltres no havíem dit encara res, perquè volíem mantenir una actitud de prudència i intentar que, pues, bueno, marejar el mínim possible, sobretot als usuaris, no?, perquè no hi haguera certa alarma i que no passara res. Però, clar, avui des del Partit Popular d'Oliva es despengen acusant-nos de que mentíem i que la Generalitat sí que havia prorrogat abans d'hora. Per tant, em ve que l'obligació d'explicar, ja no ni siquiera donar una opinió, ja cada un que se la forme, no? Però quan veiem la cronologia dels fets, pues la realitat és que no queda massa bé, no queda massa bé, no queda massa bé la Generalitat, precisament. Que nosaltres no tenim ningú interès tampoc en aprofundir en temes així i generar discòrdia, però clar, quan uno vol buscar-te i dir-te que no, perquè tu enganyes, no, anem a explicar les coses i que es donen les dates ordenadament i veureu com no és així. N'hi ha una rectificació, n'hi ha una correcció a última hora. A última hora no, ja a toro passat, n'hi ha una correcció de la Generalitat, i tot això pues, suposa un desordre important entre administracions.
2: Perquè, Joan, vosaltres ja teníeu llesta aquesta nova contracta que havíeu fet per aquest estiu.
3: A veure, nosaltres el que passa és que el dia 2 de juny, que realment la notificació la rebem el dia 4, la Generalitat ens comunica que a 31 de juny s'acaba el servei. Clar, això és una bomba, això és un meteorit a portes de l'estiu. Deixes de prestar el servei de avui per avui, perquè en un mes, en menys d'un mes, per una administració pública és un no res, no? Clar, a partir d'ací nosaltres ens posem a demanar reunions amb la Generalitat, amb la Direcció General, i finalment ens l'aconsegueixen, bueno, ho intentem el dia 12, el dia 15, el dia 19, i ens l'aconsegueixen, però el dia 23 de juny, a les 9 del matí, fem una reunió telemàtica, de fet, en els serveis tècnics de la conselleria, i ens insisteixen en que la conselleria es desvincula del servei, cosa que nosaltres, com vaig dir la setmana passada en l'entrevista, nosaltres no qüestionem, perquè és un fet i tècnicament és així. És a dir, és una competència que durant uns anys s'ha prestat per la Generalitat, però que deu de ser prestat per l'Ajuntament. Bé, està així, perfecte. Clar, el que no ens pareixia bé és que fora de hui pa hui i a portes de l'estiu. Bueno, quan estrellarem això, aquesta situació afecta a Oliva, afecta també a Dénia, afecta també a Cullera. Entonces, clar, els ajuntaments, això no pot mantindre, n'hi ha que fer alguna correcció perquè no n'hi havia solució. De fet, això ho corregeix la Generalitat el dia 3 de juliol. No com diu el portaveu del PP el dia 23 de juny, no. El dia 23 de juny la Conselleria dicta un decret llei per el qual prorroga les reduccions temporals de tarifes a serveis públics de transport competència de la Generalitat. I així no ho diu. Esta norma es publica el dia 26, s'aprova el dia 26, es publica el dia 29 i entra en vigor el dia 30. D'esta correcció, si haguera sigut a Xina, que s'aplicava també, per exemple, Oliva, Cullera o Dénia, ja ens ho hagueren informat el dia 23 en la reunió, però no es diu res. Per què? Perquè no era Xina. Què passa? Si havia dit que es desvinculava d'aquest servei, una pròrroga de les condicions d'aquest servei, si està desvinculat, no s'aplica. Què passa? Que el dia 3 de juliol pues, corregeixen, no? Diuen, i de fet és que ho diu tal qual la carta de la consellera, lamentem les molèsties i ja he pogut ocasionar i a veure com ho fem ara, no? I això és el que passa. Clar, ara a partir del dilluns nosaltres ens posem a treballar això en el concessionari del servei i bueno, pues no és tan fàcil perquè havies començat a preparar un contracte, el que n'hi havia en vigor estava caducat des del 2013 però es mantenia en vigor per part de la Generalitat fins al dia d'avui, 13 anys. Clar, ahir n'hi ha una sèrie de ara. El que dic, que quan tu desmontes alguna cosa, després muntar-la no sempre el garantitza que tot encaixa bé. I pues bueno, per lo que fa a lo mollar i a lo que insistís, pues el servei continua, que la gent màxima tranquil·litat i que continua en total normalitat, que entre les administracions pues, mos aclarirem a veure com tot això s'aclareix, però el que lamento un poc és que, pues, bueno, pues, que es busque també crear crispació, senyalar, tachar de mentidera que sigui, quan en ningú moment ni siquiera nosaltres havíem tractat aquest tema de forma incendiària, tot el contrari, crec que ho hem tractat sempre en coneixement, i el que mos obliga pues, és a defendre-mos i, bueno, i a valorar que sí, que aquestes correccions o aquestes improvisacions de les administracions pues, tenen conseqüències. En aquest cas del servei d'autobusos pot ser una cosa anecdòtica, al cap i a la fi és un servei, és una qüestió d'aclarir-se entre administracions, però que en temes molt importants com hem viscut en la Comunitat Valenciana recentment, pues, aquest tipus d'improvisacions té conseqüències i molt fortes.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Joan, per atendre-nos.
1: Moltes gràcies
3: a vosaltres.
1: I de administracions continuem parlant, no, Anna?
2: Així és, perquè bueno, ja avui hem tingut la visita a Gandia del portaveu de Compromís a les Corts Valencianes, Joan Baldoví, que ha vingut a denunciar, i citem textualment, la negativa repercussió que estan tenint les polítiques autonòmiques a Siena Safor, i ja el tenim així als nostres estudis de Ràdio Gandia. Bon dia.
0: Hola, molt bon dia, encantat d'estar novament així.
1: Bona vesprada, diputat. Benvingut.
0: Ben trobat.
1: Quines són aquestes repercussions? O allò que no ens arriba a la sap?
0: Anem a veure. Jo ho diré d'una manera claríssima. Pérez Llorca, que fa 6 mesos que és president, no es preocupa de lo que s'ha de preocupar, que és dels valencians, de la gent de la Safor, de la gent de Gandia. Ell, la seva única preocupació és veure si arriba a ser el candidat del Partit Popular a la presidència. I crec que els pressupostos que han fet són una bona mostra d'això. Jo crec que els pressupostos de la Generalitat Valenciana passen de llarg per Gandia, passen de llarg per la Safor. Jo acabo de tindre una reunió ara en 11 associacions sociosanitàries del poble on m'ha manifestat la seva preocupació i la seva estupefacció per esta manera de governar. I bueno, els pressupostos venen a ser justament això. Nosaltres hem fet més de 1.000 esmenes a estos pressupostos, esmenes que van bàsicament dirigides a que milloren els serveis públics de les persones, en concret dels 5 milions de valencians, però en concret també de la gent de Gandia. I nosaltres hi ha dos pressupostos que volem destacar, perquè és que són sangrants. El nou institut d'FP d'ací de Gandia, el nostre govern, el govern del Botànic, el va deixar tramitat, va deixar 23 milions d'euros per a que es pogués fer, i el govern de Mazón antes i de Pérez Llorca ara, en 3 anys, no ha pegat ni una paleta. És a dir, no ha fet absolutament res. Què és el que pressuposta per a aquest nou institut d'FP en els pressupostos de 2026? 100.000 euros. En 100.000 euros no fem ni el projecte. És una burla, és una burla. Nosaltres diem, home, com a mínim fiquem els diners per a que garantim que es puga fer el projecte, perquè les coses no arrenquen si no tenen un projecte fet. I nosaltres hem fet una esmena de 400.000 euros per a que es puga fer el projecte i arrenqui d'una vegada per totes aquest institut tan necessari, i que no ho demana només la gent, ho demanen també els empresaris. Els empresaris volen gent preparada, gent formada, perquè puguen anar a treballar en condicions, i jo crec que a la gent li interessa tindre això. I després un altre problema sagnant és l'ampliació del centre de salut del Grau. L'Ajuntament ha fet tot el que li han demanat, és a dir, volien un terreno, ja tenen el terreno. Ara que tenen el terreno diuen que és inundable. Home, per l'amor de Déu, si és que el centre està en zona inundable, si és que el 80% del Grau està en zona inundable, doncs què fem en el Grau? El lleve. A veure, excuses de mal pagador que diguem els valencians. Han ficat 50.000 euros. En 50.000 euros, què fiquem? 12 rajoles i fem 4 pasteraes? Home, per l'amor de Déu. Nosaltres hem ficat 300.000 euros perquè, clar, aquests pressupostos s'aprovaran ara i seran efectius en setembre. Queden 4 mesos. Però, home, 300.000 euros es poden executar. En fi... un absolut oblit de les necessitats.
2: En concret, en el projecte de l'FP, està com estancat burocràticament, i clar, si donen la quantitat que ha dit, no se resoldrà el problema.
0: Clar, és que el primer que van fer, només entrar, va ser bloquejar el programa Edificant, que era el programa que havia permès en 3 anys construir de manera acabada 100 centres al llarg de tot el territori valencià. 100, que en 3 anys, i 500 grans actuacions en altres centres. I ho dic perquè un d'aquests centres, jo era president de l'APA quan les meves filles tenien 3 anys, les meves bessones tenien 3 anys, jo em manifestava per a que... I el vam inaugurar un govern del Botànic quan ja les meves filles... havien passat per l'institut, havien fet la carrera, estaven casades i ja tenien fills. O sigui que, bueno, el podran disfrutar els fills i les filles de les meves filles, no elles. Vull dir, el primer que fan és eliminar això, que era un programa que permetia als ajuntaments actuar ràpidament i poder construir el centre. Però, clar, dius, l'elimines i què fas? No res. No res, no fer res. No fer res, bloquejar el projecte. I ara fiquen 100.000 euros. Nosaltres l'havíem pressupostat en 23 milions perquè l'Ajuntament el poguera executar. En fi, jo crec que és burlar-se de les persones, que no n'hi ha interès. És que veus a un govern que està més pendent del pacte en Vox, que li permeta seguir de president de la Generalitat, de les prioritats eixes, que posa Vox, que efectivament de pensar en els interessos reals de la gent.
1: Tenim aquest centre d'FP i també l'ampliació del centre de salut, que es van posar, van dir que una de les coses per les quals no es feia era perquè està en zona inundable. És veritat que està en zona inundable.
0: I el centre de primària també està en zona inundable. Entonces, què fem en el centre? El derruïm? Home, no és serió. No és serió el que fa la Generalitat. És a dir, és buscar excuses per a no executar un projecte. Sincerament, per posar un exemple, Pérez Llorca

0: l'Assemblea. Pérez Llorca li ha destinat 300.000 euros al seu poble, però no se sap per a què. Però ja té el seu poble 300.000 euros que ja, ja veurem per a què es tindrà que fer. Home, jo crec que els pressupostos es faran una miqueta de, més de rigor.
1: Mm. Molt bé. Diputat, a mi ja m'ha quedat clar. Anna, tu tens alguna pregunta?
0: Està... Si em deixes afegir, sí. Perquè nosaltres també hem fet esment. Hem estat reunits en aquestes 11 associacions i moltes vegades el que es queixen és, evidentment, de que calen més infraestructures per a poder atendre la gent. Nosaltres, en aquest sentit, dir que també hem fet una esmena per a que hi hagi una residència de persones majors així, perquè les llistes d'espera són inabastables, la dependència va lenta i fa falta places públiques per a atendre gent. Nosaltres hem fet també, en aquest sentit, una esmena. Confiança, ja te diré jo que poca no, ninguna. Però és la nostra faena, i és la nostra faena dir que critiquem, però nosaltres tenim un projecte alternatiu. I aquest projecte alternatiu cap en aquests pressupostos. És qüestió de prioritats. Uns tenen prioritats i donen 300.000 euros al poble de Pérez Llorca o 300.000 euros a la Fundació Toro de Lídia, i nosaltres preferim dedicar-los a instituts, a centres de salut o a residències per a persones majors.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies, diputat Joan Baldoví. Moltes gràcies per vindre ací als estudis de Radio Gandia.
0: Moltes gràcies per l'oportunitat de deixar-me parlar. I jo crec que una persona que aspira a presidir el seu país ha de conèixer els problemes que té els seus ciutadans, el seu territori, les seues ciutats, i això és el que estic fent durant aquest mes, que no ens deixen fer plens a les Corts de València, perquè no tenim plens, no tenim plens. Entonces, bueno, pues aprofite per conèixer el territori, els problemes, i per fer propostes per a la meva gent.
2: Perfecte, moltes gràcies.
0: Gràcies. A vosaltres.
3: Aquamarina Port sigue con su cocina abierta todo el día. Un salón climatizado con ambiente familiar, buena comida y la cerveza más fría.
4: Podrás disfrutar de las tardes de fútbol en pantalla grande con una de nuestras hamburguesas gourmet.
3: Y si lo que buscas es una terraza mirando al Mediterráneo con un desayuno saludable, o al mediodía un aperitivo y terminar con un arroz o una buena fideuá de Gandía, estás en el mejor sitio. Restaurante Aquamarina Port. Disfrútanos todo el año desde las 8:30. Paseo Neptuno 25, Playa de Gandía.
5: Cuando ocurre un accidente o surge una urgencia, lo único que importa es recibir ayuda rápido. En HCB Denia estamos preparados para ti. Atendemos accidentes de tráfico y cualquier urgencia médica sin esperas las 24 horas del día. Con UCI, radiodiagnóstico, especialistas, quirófanos, laboratorio y farmacia, todo en el mismo centro. Urgencias HCB Denia. Respuestas cuando no puedes esperar. Ambulancia 900-445-445.
6: ¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Major te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso, con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas, o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Major 33, Gandía. Compra Oro Carrer Major. Convierte tu oro en oportunidades.
7: Cuando paseas por la Avenida de la Paz en el Grao de Gandía, hay un aroma que te envuelve. Es la Churrería del Puerto. Abierta todos los días del año con churros y porras recién hechos. Y el chocolate más famoso de Gandía, que desde el 2011 es tradición para muchos. Disfrútalo desde las 7 de la mañana en su salón climatizado o para llevar. También crepes y gofres siempre irresistibles. La Churrería del Puerto. Pruébanos. Repetirás.
8: En Hoy por Hoy Gandía, la policía local te escolta.
1: Encetem una nova secció, un nou capítol d'aquesta secció de la policia local t'escolta. Com sempre, ens visita ací a l'estudi el comissari en cap de la policia local de Gandia, José Martínez Espasa. Comissari, bona vesprada.
9: Hola, bona vesprada.
1: Avui tenim molts temes que parlar, perquè ha començat este festival, el Pirata Beach Fest, ací a Gandia. Suposo que això repercutirà en la feina, no?, de la policia local.
9: Sí, sí.

0: De normal, habitualment, ja la preparació, que a més formalment comença la Junta Local de Seguretat, que fem durant juny, no? I que en este enguany vam fer el passat 23 de juny. Ahir ja teníem preparat un dispositiu que vam acabar de completar el 2 de juliol en l'organització del Pirata Fest, en Duque i en tot el seu equip de gent. I, bueno, ho teníem tot previst i només es faltava que arribara una onada de calor, no? Que, bueno, no és que es sorprenga, però sí que, evidentment, exigeix doncs, preparar alguna reunió més, com vam fer ahir, per a intentar també adoptar una sèrie de mesures, no? Jo trobo que nosaltres, i el festival m'ho reconeixia Duque mateix, evidentment no els sorprèn que vinga la calor. Lògicament, és un festival que cau en juliol sempre, que està molt consolidat ja, i que, evidentment, aquestes altes temperatures no és cap sorpresa, i la veritat és que estic content perquè tenien tota una sèrie de mesures preparades que vam acabar un poc de completar, no? com es va fer ressò ahir en el retard de l'obertura de portes una horeta, però aquest tipus de mesures, la veritat és que fan que donem una garantia i una seguretat també a tots els assistents al festival, que la veritat és que en això estic satisfet, no? Per almenys en aquest sentit content.
1: Uh-huh. I en talls de carrers i tot això, repercuteix en alguna cosa, este festival?
0: Sí, lògicament hi ha una afectació important, lògicament... El polígon industrial Benieto i Mio són els que tenen una afectació destacada. Treballem en ells prèviament també en l'associació que hi ha del polígon per a intentar comunicar-los quan anem a fer els tancaments, quan fem la retirada dels estacionaments, perquè lògicament ara vinc d'allí, hi ha un tràfic de camions de vehicles pesats molt elevat, tant de la Dulcesol com de l'Heroi Merlin i de les indústries que estan al voltant, que lògicament doncs, aquests vehicles tenen que tindre una ruta i tenen que tindre clar el que van a fer, perquè són vehicles molt llargs, que no poden parar-se en qualsevol lloc, generen un problema i són gent que té que tindre unes rutes, no? Aleshores, això també estava establit, va començar ahir per la vesprà, tot i que hi havia unes temperatures molt elevades, els nostres agents també van iniciar la regulació de trànsit. Es vull que agrair l'esforç destacat, perquè estar en l'asfalt regulant el trànsit, pues, la veritat és que va ser dur, i jo els ho vull que agrair perquè van estar en una fluïdesa del tràfic fins que ja cara a la nit va començar a notar-se l'augment del personal, no? Que començava ja el festival, no? Per tant, en aquest sentit també molt content com està anant el desenvolupament. L'inici del festival ha començat bé i el que volem és que continua igual de bé.
1: Mm-hmm. S'allargarà fins a dissabte, bueno, més bé diumenge a la matinada, no? El dissabte a les 6 del matí s'acabarà. Així que, bueno, esperem que vagi bé tots els dies, que encara queden uns quants per davant.
0: I és que hi ha un dispositiu molt ample de Policia Nacional, Policia Local, en tots els nostres efectius, inclús també, recordeu també un tema sensible que m'interessa, tantes punts violeta en els que participem en la regidoria d'Igualtat, perquè hi ha una afluència massiva de gent, i jo trobo que això és detalls també és important, perquè fem un sobreesforç per intentar donar un servei de més qualitat.
1: Una altra cosa, clar, estem comentant tot el rato, tenim una onada de calor, no sé quines recomanacions es fan des de la policia local.
0: Sí, a veure, les recomanacions habituals que venen des de les administracions públiques, tant Ministeri, Conselleria, com el propi Ajuntament nostre, destaquen, en la mesura de lo possible, intentar evitar les hores centrals del sol. Això va dirigit també principalment a grups vulnerables que poden tindre malalties o persones majors, xiquets, en la mesura del possible, pues, intentar evitar aixes hores centrals, i després prendre molta aigua, anar equipat sempre en alguna gorra, algo que ens protegisca el cap, ulleres de sol, i després també a les empreses demanar-los, evidentment, que els professionals que tenen que prestar el seu servici, pues, aquells que tinguin que treballar en via pública, pues, que adopten les mesures que siguin possibles, no? Perquè està clar que aquell que pot fer teletreball o que treballa en una oficina o el que siga, pues perfecte, però les persones que treballen en via pública, pues sí que lògicament hi ha que fer una sèrie de descansos, intentar estar en ombres, hidratar-se, estar també en roba adequada, i aquest tipus de mesures són les que destaquem habitualment.
1: Molt bé, són les recomanacions així generals, eh? Després sí. de cada cas, clar, evidentment cada cas és un món. Comissari, no m'agradaria acabar la secció sense parlar d'este últim rescat de la policia local.
0: Sí, este dissabte passat va ser l'actuació dels nostres agents de QUAD, que a primera hora del matí van ser avisats per una persona que estava a la vora de la mar, de que veia que no podien eixir de l'aigua, eren en total de 3 persones, no? I els nostres agents van entrar a l'aigua. Tenim un protocol establit de com fer aquests rescats, que a més també van comunicar a principis de juny, a mitjan de juny, van fer aquesta formació de com fem els rescats, i un agent es va llançar a l'aigua, ell porta una línia de vida, que és com un carretel de corda, que quan arriba, en aquest cas, a 100 metres de la vora de la mar, va agafar a la persona que estava un poc més apurada, i el company que està fora procedeix a recollir la corda en una sèrie de pautes per a que el pes puga tirar i que ell puga mantindre a la persona fora de l'espí d'aigua, no? I bueno, va eixir bé, eren persones joves, però tot i això, lògicament tenien dificultats per a poder eixir, i la veritat és que va eixir bé, i de seguida van vindre els serveis sanitaris i Creu Roja, van ser assistides i no van necessitar tampoc cap atenció posterior, no? Per tant, intentar recordar a tots que intenten respectar les banderes. En aquest cas no hi havia problema de bandera, però diguem que respecten les normes i que intenten saber que, d'acord a les corrents, pues intentar evitar ficar-se en alguna dificultat.
1: En ese cas va tindre final feliç, podem dir, va acabar tot molt bé. També m'agradaria preguntar-li, ja per últim, per acabar, que acabem de comentar amb Anna Llopis que n'hi ha un cas, no?, d'un bebè que pensin que s'ha furtat a l'Hospital de Gandia. No sé si està en curs la investigació. No sé si
0: sí,
1: pot confirmar això.
0: Exacte, sí. Efectivament s'ha produït este succés este mateix matí, i evidentment no puc informar de res, no?, perquè es troba lògicament en investigació per part de la comissaria de la Policia Nacional de Gandia, que ha centrat tots els seus esforços en aquest succés, i evidentment nosaltres també intentarem recolzar-los en allò que siga necessari, si així és.
1: Vale, doncs ja tenim confirmat que ha passat. Esperarem a la investigació. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. Un tema amb